cipres quillat, la courbière salado, es l'humilatge mort, la terra abandonada.